0: Ràdio Arrels.
1: A tu és i entre baix, 95.5.
2: Me'n record dels dies que coïen mal de la son a Manuel. Jut de vora ser en contaves històries de la guerra civil. I jo m'afanyava sentint a xerrar i em passava el temps. Mon pare, avui me'n record que arribava al migdia

mirava'm els cargolets que sortien contents, i tot perquè ells no sabien lo que els esperava, fins que veien soll en el foc.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

en el ritme fosc d'una dansa plena de somnis i saviesa. La dona acull els seus records, els més estupendos.

prova a somiar. Tasta instants, tasta estrelles, i les fonts i les rajoletes, els banys turcs i cada estança.

La passivitat i la resignació s'ha instal·lat als caps de la gent, som majoria, i els governs de cada nació recomanen austeritat, ja ningú fia.

ja la tenim peluda i això dura. L'estat del benestar l'han retallat i n'ha quedat així com una llufa. Els que ho podien denunciar tots han callat. La reacció del poble va la bufa. La gravetat d'aquest silenci general és que així s'involuciona, es va enrere. S'ha de capgirar aquesta escala temporal, però si no es vol...

Idees ja n'hi ha, però ai las, si l'ecologia i l'esperit són minoria, política és sinònim de fracàs. Per això sí, massa!

s'endú el vent com fulles mortes. Apliquen un remei que és pitjor que l'enfermetat. Diuen, podeu entrar sense obrir portes. De la ràbia, l'audàcia i la febre jo sóc. Dic no a la docilitat domesticada. Prefereix

por que tinc al cos de viure un món fosc i polsós. Sigues la llum

dues vegades. Barrejarem el seny i el cos, descobrirem noves olors i el món idíl·lic de les fars. I fes-me creure que m'estimes de valent, que el que dóna amor l'acabarà rebent. Fes-me l'amor un altre cop, com si el demà no hi fos mai més, com si l'avui no hi fos mai més.

dos sols. Fes-me l'amor un altre cop, com si el demà no hi fos mai més.

Ressourcement. Ressourcement.

Шамиштыкс.

el soterrani de la plaça transcorre un riu de pensament, petroli i algues transparents, somnis tancats en una carbassa, animals penjats de fils d'argent, titelles de paper d'estrassa.

Mort, veritat i ciència i aliment. Un Déu que no mira ni escolta, un àngel nascut d'una pedra. Giré que gira el món, m'és sempre la veritat,

il·luminats mig avorrits, divagadors de l'esperit. Nostre moment és arribat i arreu se sent ferum d'esclat. I és que la torre de les hores hi ha un paio que no toqui vores. Gire que gira el món

What is it like? What is it like after winter?

tot llegint novel·les rosa. En el teu destí l'esposa, en la mort, que mai se'n va, i vingué el teu príncep blau, et va endur al seu palau, una fantàstica caseta, ruta de pià. La grisó molt aviat va ofegar el conte de fades, l'esperança així acabades, la podeix la realitat. Decebuda vas anant fent trampejar l'avorriment, però el pitjor encara no havia arribat. Amb l'ajuda d'un precari trist treball, i del conyac, i del seu cervell primari,

Les veïnes van sentir tirallongues de mentides que explicaven les ferides sense denunciar el butxí. Si tens un ull de vellut és només perquè has caigut. No s'ho creu ningú, però

de bo no és lluny, l'intueixes però s'esmuny. De l'infern estant no es veu bé el paradís. Si marxessis no sabries on anar, i a més passarien gaires dies abans que localitzés. La justícia no t'empara, altres dones hi han cregut, potser són lliures ara, però ficades al taüt. En el món hi ha moltes naus amb les veles desinflades, malmenudes i amarrades per un tràgic joc de daus. Sovint miren l'horitzó

0: oblidar algun dia el blues dels blaus.
1: Radio Arets, a Sant Joan la Sella, 95.

marcant amb la mà dels ulls. Sempre buscant el mateix por desig. Pobre de tu si els ulls del teu amor mai no has vist el somriure d'una puta.

només per a tu. Només per a tu, només, per a tu, només. Per a tu, només, per a tu, només, per a tu. Per a tu, només, per a tu, només, per a

ignorant l'amor. Ara veig que moro ets tu, ho soc jo, ho és tot, i ara m'és igual si sóc.

0: M'és igual. Si sóc sentimental, m'agrada ser com ara, perquè ho sóc per tu. M'agrada, però no ho diguis.
1: Ràdio Arrels. Són les 7.
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels. A Salses, 95.
4: Una hora 100% en català.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 8.
3: Ràdio Arrels. El Soler, 95.
2: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Udonímia Mancant, a qui li dedicaries un carrer de Catalunya Nord?
3: A Ràdio Arrels, a aquesta hora, podem saludar l'Íngrid Ubiol. Bon dia, Íngrid.
4: Bon dia, Miquel.
3: I t'hem preguntat a qui li dedicaries un carrer a Catalunya Nord. I què ens has respost, Íngrid?
4: Doncs a Liane Comelada.
3: I per què?
4: Doncs perquè va posar la cuina al centre de tota l'atenció mediàtica. I perquè dins de la cuina ella tenia molt clar que era memòria gastronòmica de Catalunya.
3: De fet, ella va fer un receptari, no?
4: Sí, sí, sí. El preciós receptari La cuina catalana de Catalunya Nord, que en aquest receptari se recull paraules, se recull imatges i el territori que dona tots els elements, els fruits, els ingredients, no? Que ella va fer servir per il·lustrar, no?, totes les receptes.
3: De fet, ella era filla d'Illa, no?
4: Sí, sí, sí.
3: I a més també va fer una certa feina també amb l'educació, no?
4: Sí, exacte. És que tampoc hi sé gaire, però sí que es va preocupar, de per mitjà de la cuina, d'acord, integrar doncs alumnes per tal de que coneguessin, no?, les receptes de cuina, la llengua amb que feia servir per aquestes receptes de cuina i després el territori, vull dir, el territori del que parla, no?, que és el nord català.
3: Uh-huh. I de fet també el cognom Comelada a molta gent a Catalunya Nord el que li porta és a la música i de fet també era la mare, no?, del Pasqual Comelada.
4: Exacte, sí, sí, també, o sigui, una dona que suposo que ja va ser creativa, no?, per preparar tots els àpats, no?, a casa seva, de tal manera que, un dels fills és en Pasqual Comelada, sí, sí.
3: Molt bé, doncs aquesta és la tria de la Íngrid Ubiol, d'una persona que potser mereixeria el nom d'un carrer a Catalunya Nord, en aquest cas potser a Illa, el nom del carrer?
4: Potser, sí, o a Perpinyà també, per què no?
3: Doncs a qualsevol d'aquests llocs és la tria de la Íngrid Ubiol. Moltes gràcies, Íngrid, per atendre'ns.
4: Gràcies a tu.
0: Ràdio Arrels, a Pontellà, 95.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: A Aspirar de l'Aglí, 95.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Esquitxos de poesia. Pere Manzanares.
3: Joan Cairol, dit l'amic Vicenç, va néixer a Espirà de l'Aglí el 1921 i morir a Montpeller el 1981. Figura popular, carnisser d'ofici, es va donar a conèixer amb els Gais Trobadors Catalans i la coral El Fanal de Sant Vicenç. Va escriure moltes de les cançons exitoses de Jordi Barre, com Toquen les Hores, Jo sóc de Perpinyà, Tant com me quedarà, i el famós Nosaltres aquí parlem català. En solitari va també actuar amb monòlegs, seguint la tradició dels contaires catalans. Del recull de poesia Tal com era, publicat a l'editorial del Xiendang el 1983, llegirem una recepta simple, inicialment escrita en francès el 1979 i traduïda al català per l'autor mateix. Recepta simple. Agafeu un bon tros de cel blau lluminós, esteneu-lo ben llis a damunt d'un país. Doneu-li per companyes calques velles muntanyes. De neu fins a les galtes, cofreu les més altes. Enganxeu per damunt calca núvol rodon, fet de rosa i pastel, per fer niu a l'estel. Al cau d'un mar d'argent, colliu un lleuger vent que deixareu bufar, un poc sense bramar, entre cel i castells. Escampeu-hi ocells, i d'un cor generós, prou abelles i flors, per cantar primaveres tot al llarg de les riberes. És gairebé acabat i és molt delicat. Ara cal, si Déu vol, que hi poseu un bon sol i que el mantingueu viu fins a la fi de l'estiu. És acabat de debò, no trobareu millor, ha colorat com pomes, mais no hi poseu homes.
2: Esquitxos de poesia. Pere Manzanares.
4: Radio Arrels. Abibès 88.2.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 9.
3: Ràdio Arrels. En FIAC 95.
2: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. Donatius.radioarrels.cat.

0: Rosselló,
1: Vallespill,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
2: Arrels de rumba.
0: Joan Pau Escudero. Avui amb Joan Pau Escudero veurem com neix la rumba catalana. Però abans, per entendre-la, cal analitzar d'on ve el seu propi nom. La seva popularització podria provenir de gires dels gitanos barcelonins cap a Madrid durant els anys 60.
3: Segons alguns gitanos de Barcelona, com ara el Petitet, deia això una cosa bastant raonable, que això devia ser a principis dels anys 60, quan Peret comença a escampar aquesta música mitjançant la ràdio, les pel·lícules, els discs de 45 revolucions que es posen de moda i la gent van comprant discos. Doncs quan els gitanos de Catalunya, els gitanos concretament de Barcelona, comencen a escampar aquesta música a fora, i uns gitanos de Barcelona van a Madrid a tocar. Segons el Petitet, doncs aquests gitanos de Barcelona a Madrid doncs fan una rumba i des de Madrid estan dient: ah, aquesta rumba és rumba catalana, perquè ve de Catalunya, ve d'aquests gitanos catalans. Això seria un origen possible del nom rumba catalana, i després això, perquè comercialment això funciona, va funcionar. El 62, em sembla 1962, ja consta en alguns mètodes, algun mètode de guitarra, consta la paraula, doncs hi ha rumba, així, rumba flamenca, rumba no sé què, i surt rumba catalana també, com a ritme que es pot ensenyar a la guitarra amb un mètode de publicat a Barcelona el 1962. Sobre l'origen de la paraula, poca cosa més sabem, però jo em sembla bastant raonable la hipòtesi, la proposta del gitano barceloní Petitet, dient que en una gira doncs, de gitanos catalans a Madrid, des de Madrid estan, van dir: ah, aquesta rumba és rumba catalana, perquè eren gitanos catalans qui la van tocar.
0: Més enllà del nom, la base rítmica de la rumba catalana vindria de ritmes purament flamencs.
3: L'origen de la rumba catalana, o rumba gitana, o rumba de Barcelona, o etc., hi ha moltes maneres de nomenar-la. Hi ha les músiques gitanes, en principi, tenen sempre una arrel, un origen gitano. És a dir, que sentirem cançons del Peret, per exemple, direm: ah, això és una còpia de tal cançó porto-riquenya del 1962, això és una cançó cubana del 1964, això és això. Molt bé, d'acord, entesos. Ara bé, dit això, els gitanos, abans de conèixer aquests, abans que Peret escoltés Ismael Rivera, el porto-riqueny Ismael Rivera, o músics cubans de moda en els anys 50, els gitanos tenien formes pròpies, com ara el tango i el tanguillo, que des del tango i el tanguillo rítmicament es pot veure que hi ha una similitud, una analogia evident amb la rumba actual. Clar, si fem parlar un gitano gran, jo personalment vaig tenir la sort de poder parlar amb gitanos grans fa 30 o 40 anys d'això, a Perpinyà mateix, doncs què m'explicaven? M'explicaven que la rumba venia del tanguillo, la rumba, l'arrel gitana interna de la rumba era el tanguillo, un tanguillo amb un ritme una mica, un tempo més accelerat. El tanguillo, això, clar, entra a dins de l'òrbita del flamenc. El tango, si parlem del tango ibèric, que no té cap relació directa amb el tango argentí, La paraula tango també podria tenir un origen cubà, ja que abans de parlar del tango argentí, del tango flamenc, hi ha un tango cubà també que es desenvolupa en els ascendents d'esclaus cubans a Cuba mateix. Doncs el tango, si agafem el tango flamenc i la rumba actual, hi ha una analogia evident, hi ha una semblança rítmica que salta a la vista, salta a l'oïda, perquè seria el mateix ritme multiplicat per dos. A vegades, doblant el tempo, arribem a la rumba. Això és el que diu, per exemple, Faustino Núñez en el seu llibre Ida i Vuelta.
0: A aquesta base gitana s'hi sumen influències externes de Cuba, Puerto Rico i Nova York. Una barreja que artistes com Peret van popularitzar amb només una guitarra i palmes.
3: Doncs hi ha una arrel gitana en la rumba gitana o la rumba catalana, la rumba dels gitanos de Catalunya, hi ha una font gitana evident i hi ha aportacions externes. Les aportacions externes, quines són? L'aportació externa és doble o triple. Hi ha una aportació que ve de Puerto Rico, rítmicament la plena puertorriquenya, que empalma perfectament, vull dir que és compatible, totalment compatible amb la rumba dels gitanos de Catalunya, dels gitanos catalans de Barcelona o de Perpinyà o de Montpeller. La plena puertorriquenya, el son cubà i la guaracha cubana són tres ritmes que són compatibles amb allò que els gitanos ja feien servir, com ara el tango i el tanguillo. Peret, això, des del 62, perquè ja tenim alguna font sonora, el 62, 63, 64, quan comença ell ja a treure discos, i cada vegada més, i surt a la tele, i surt en pel·lícules, i representa tota aquella Espanya que de festa, de turisme, sol, la platja i flamenc, que de fet tot és rumba, i tot això és producte de Peret, i és un producte molt dels gitanos barcelonins. Peret, doncs, fa servir, perquè és còmode, és fàcil, fa servir cançons porto-riquenyes, fa servir cançons cubanes, i les adapta, doncs, simplement amb els mitjans que tenien els gitanos en aquell moment. Quins mitjans eren? Guitarra, dos palmeros, i a fer la volta de l'estat espanyol i fer la volta del món, si es podia. Això funcionava. Una guitarra, dos palmeros, tres veus que cantaven, i això va ser la rumba de Peret en principi. Aviat, amb tot això, també el bongó va entrar en la rumba, el bongó, que és un instrument descaradament cubà, que va venir de Cuba, que demostra també l'empelt cubà que hi ha en les primeres rumbes gitanes que hi ha a Catalunya. I després de tot això, la rumba dels gitanos, doncs, continua empeltant-se d'alguna manera amb músiques cubanes més recents, quan arriba l'època de la salsa, als anys 70. Els gitanos de seguida ja escolten, entren en aquesta moda que ve no pas de Cuba directament, sinó que ve de Nova York, que són els porto-riquenys de Nova York que exporten la música cubano-porto-riquenya des dels Estats Units cap a tot el món. Això ja és el fenomen de la salsa. Aquesta salsa s'escampa abans d'arribar a París, abans d'arribar a Barcelona, abans d'estar de moda entre els paios, arriba, doncs, amb els gitanos, que arreu escolten això, i es torna a empaltar això amb la rumba dels gitanos catalans. Això ja és una altra història, una altra que va continuant. Actualment, si escoltem músics com ara Els Graciosos de Perpinyà, sentim que hi ha un piano que és bastant salsero, per dir-ho senzillament. Hi ha unes percussions, hi ha un conjunt que procedeix de la rumba del Peret, i al mateix temps es recubanitza d'alguna manera, i tot això no és una cosa el Liana no és una cosa que no és gitana, sinó que és perfectament gitana, tal com diuen ells, els graciosos, tenen un cantador que és absolutament gitano, que té una veu magnífica, el Perutxe, que gitanitza allò que podria ser salsa, que podria ser una altra música ben diferent, molt més paia.
0: La rumba catalana no és un fenomen únic, sinó que té variants pròpies a Lleida, Gràcia, al Raval o a Catalunya Nord. Aquesta xarxa d'intercanvi musical entre comunitats gitanes continua viva i en constant evolució.
3: No hi ha una rumba catalana única, hi ha una rumba catalana d'estil de Montpeller, hi ha una rumba gitana barcelonina diversa, també segons els barris. Eh? Si parlem de la rumba de Parets Reyes, la rumba d'Arrels de Gràcia, la rumba de Sabor de Gràcia, etc, etc. I la rumba catalana de Lleida, que és un altre estil de rumba, també. Tot això, hi ha una gran diversitat. Hi ha una rumba flamenca a Andalusia, podem parlar-ne des del principi, això des dels anys 60. Tot això, hi ha una xarxa interna, hi ha uns corrents interns que no tenen res a veure amb el que sabem nosaltres els paios, sinó que són intercanvis gitanos entre gitanos de Madrid, de Jerez de la Frontera, de Barcelona, de Perpinyà, de Montpeller, etc, etc. Tot això transita entre a l'interior del món gitano des de fa anys, molts anys. Des de Lleida estan, per exemple, diran que la rumba gitana va néixer a Lleida. No sé què dir-ne, el garrotín, hi ha una modalitat de garrotín que és pròpia de Lleida, efectivament, el garrotín que es pot transformar fàcilment en rumba, també. Des de Barcelona estan, us diran que a Gràcia, doncs, el Pescadilla va ser el primer rumbero. A Hostafrancs us diran que altres rumberos existien a Hostafrancs abans. Al Raval us diran que tot això és difícil, és complex. Si sortim de Catalunya totalment, anem a Montpeller, anem a Arles i tindrem tota l'òrbita de músics com ara a Manites de Plata. Manites de Plata va néixer abans que tota aquesta gent, va néixer el 1921. Clar, no era rumbero professional, era rumbero ocasional, però també feia rumba des dels anys 60. És a dir, que hi ha una rumba que s'escampa, que apareix entre els gitanos en els anys 60, a Andalusia, a Madrid, suposo que no ho he estudiat gaire, probablement a Madrid, a Barcelona, a Lleida, a Montpeller. Tot això és una cosa molt complexa, que té una explicació i una clau, una lectura interna

0: Radio Arels, a Elna, 95.
1: Radio Arels.
2: A EGAT, 93.1. Tu lo sabes.

Em deixaràs Ovidi que pensa el teu barranc del cinc. Em deixaràs Ovidi que rememora els teus dies del mestre de Ribera. Mire al coll, el teu poble, les millors peladilles del món, els trabucs millors per a la festa, el cafè licor més explosiu escolta. Des de la Mariola davallen com una cançó les fonts, les innombrables fonts, els rierols, les herbes bones per al fetge i per tal de pixar clar. A l'altra banda de la Mariola hi ha les covetes dels moros, excavades a la mateixa roca. Periòdicament, d'any en any, Joaquim Molas i Xavier Fàbregas van al coll per tal de participar en la concessió d'una espècie de premi de teatre. Aquesta és la versió oficial que se'n dona del cas. En realitat, van al coll a rebre les aigües de la Mariola, a glopets petits, glopets de malaltia o precaució. Tornen després Joaquim Molas i Xavier Fàbregas, lleugers, a prova de colitis i d'ulls de poll. Tornen cofois amb una vara a la mà, amb un bri entre les dents, i són immensament feliços, i reparteixen postals, dedicatòries, autògrafes, i així tornen a Barcelona. Sempre s'adormen al tren, però en arribar a Sitges obren un moment un ull i continuen dormint encara amb una rara felicitat. Deixa'm, Ovidi, que pensa el teu barranc del cinc. Deixa'm que pense, Ovidi, el teu mestre de Ribera. Deixa'm que pense l'Alcoi que et desespera tant i t'estimes tantíssim. En sortir d'Alcoi, on arribar al coll, hi ha una casa modesta, flamígera, i en ella viuen les persones que amb més castedat t'estimes. Jo t'he vist arribar fugitiu com un bandoler, com una llebre, a aquella casa, a aquells amors. Ho he sentit com un esgarrany al mateix tel del cor. Amic meu, Ovidi, germà meu, company meu de tantes nits de lluita i d'esperança, haurà florit ara la teua serra, haurà florit també el barranc de la batalla. Pensa el teu Alcoi, el de la teua molt amarga infantesa, el de la teua lluminosa i amarga adolescència. Pensa Alcoi, el teu poble, sols després d'haver-lo pensat, podria continuar el meu camí.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Una finestra oberta a Àsia. Des del Japó. Josep Solano.
2: Com cada mes anem fins a Àsia, anem en aquest cas fins al Japó per saludar els nostres ulls, diguem, al Japó, que són el Josep Solano. Bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Aquesta setmana, Josep, ens portes una història que torna a posar sobre la taula les dificultats que tenen alguns estrangers per quedar-se al Japó. Què està passant exactament?
3: Doncs sí, el que està passant és un problema que afecta sobretot els estrangers que han vingut al Japó per muntar un negoci. Parlem dels que es diuen els titulars del visat de business manager, un visat que permet a un estranger residir al Japó per gestionar una empresa. I les dades són força contundents. Durant els primers 6 mesos d'aquest any, 953 persones en aquest visat han marxat del Japó sense completar els tràmits necessaris per tornar-hi. A la pràctica, això vol dir que han abandonat el país definitivament.
2: I això ho ha fet molta més gent que altres anys?
3: Moltíssimes més. La xifra és aproximadament 4 vegades superiors a la del mateix període de l'any passat. I a més, hi ha una tendència molt clara. Abans de l'enduriment de les normes, entre el gener i setembre de l'any passat, marxaven sense permís de reentrada unes 40 persones al mes. Després la xifra es dispara, el novembre ja eren 80, el desembre 114 i el juny, que és l'última dada disponible, van marxar 226 en un sol mes.
2: Clar, però com és que està marxant tanta gent?
3: Doncs el Japó ha endurit molt les condicions d'aquest visat, la reforma que va entrar en vigor l'octubre de l'any passat, i el canvi més important que va passar o que es va produir amb aquesta reforma és que

0: assegurar-se és que es tracta d'un negoci real amb capital suficient i activitat econòmica efectiva.
1: I aquí és on hi ha molts empresaris que deuen tenir problemes.
0: Exactament. Un especialista en immigració de Niigata explicava aquesta setmana que aquest és probablement el principal obstacle amb què ens troben els titulars actuals d'aquest visat. Molts dels clients d'aquest especialista en immigració li diuen directament que no poden reunir 30 milions de iens. I això és molt important perquè no estem parlant només de grans empreses o d'inversors. Estem parlant de petits restaurants, de botigues, de negocis petits que no tenen la capacitat de poder trobar 170.000 euros al canvi.
1: Clar, perquè ara mateix per obrir un restaurant has de trobar aquests 170.000 euros.
0: Correcte, i alguns actualment ja estan tancant. Hi ha casos de restaurants de cuina índia o nepalesa, per exemple, que han estat oberts durant molts anys i ara els seus propietaris es troben amb una dificultat molt concreta. No? Poden tenir un negoci que els funciona, de tenir clients, de pagar els seus impostos sense gaire problemes, però no disposar de 30 milions de iens, de, recordem, 170.000 euros, que ara els exigeixen. I aleshores han de decidir si intenten continuar, canviar la situació migratòria o tornen al seu país.
1: Clar, perquè els que tenen el visat, diguem, els que tenen en línia el visat, aquests no han de reunir aquests 30 milions d'euros?
0: No, immediatament no. I aquest és un dels temes importants. El govern ha establert un període de transició, un període de gràcia de 3 anys, fins a l'octubre del 2028. Durant aquest temps, els empresaris que ja són al Japó han de complir aquests nous requisits o presentar un pla per fer-ho quan renovin el visat. Per tant, teòricament encara tenen un temps de marge. El problema és que ningú no sap exactament fins a quin punt les autoritats seran flexibles.
1: Crec que he dit 30 milions d'euros i eren de iens, que crec que no donen la dada. Clar, el que deies, aquest problema que ningú sap exactament com seran de flexibles, això ha de crear molta incertesa.
0: Moltíssima. La mateixa agència d'immigració explica que tenir 30 milions de iens no implica automàticament que rebutgin el visat. Diu que la decisió es prendrà tenint en compte globalment la situació del sol·licitant i de la seva empresa. Però, clar, la formulació és bastant ambigua i els professionals que treballen en aquests casos estan mirant molt atentament què farà realment immigració quan comencin a arribar les renovacions.
1: Clar, perquè, evidentment, aquesta situació deu estar també provocant problemes, diguem, econòmics al país. Com és que el govern s'ha posat tan dur amb aquest visat?
0: Doncs perquè durant anys també hi ha hagut molts abusos. Les autoritats han detectat molts casos de persones que registraven empreses pràcticament fictícies, empreses pantalla o que presentaven documentació fraudulenta simplement per aconseguir un estatus de residència. Parlem molt sovint de la comunitat xinesa. Per tant, el govern diu que es vol netejar el sistema i impedir que el visat de business manager s'utilitzi com una porta d'entrada al Japó sense tenir un negoci real al darrere. I aquest objectiu, en principi, és bastant difícil de discutir, és legítim. El problema és com s'està aplicant.
1: Clar, és que una cosa és perseguir el frau i l'altra és fer fora empresaris que tenen un negoci.
0: Exactament. I aquí on es troba el debat, una enquesta feta a l'abril passat per un institut d'investigació que es diu Tokyo Shoko, aquesta enquesta va ser feta entre empresaris estrangers, explicava que un 5,3% d'aquests empresaris considerava o estava considerant seriosament de tancar el negoci, mentre que un 45,2% deia que les noves normes efectivament tindrien algun tipus d'impacte sobre la seva activitat. Per tant, no és una minoria insignificant, sinó la meitat dels empresaris.
1: Estem parlant amb el periodista Josep Solano des del Japó, que ens porta una mica l'actualitat d'aquest país. Clar, amb tota aquesta situació de problemàtica, què poden fer aquestes persones si no arriben a poder pagar aquests 30 milions de iens i, per tant, mantenir legalment el negoci?
0: Doncs alguns estan

0: buscant fórmules alternatives. Per exemple, hi ha empresaris que estan estudiant cedir la gestió formal del negoci a una altra persona i quedar-se com a treballadors. Aleshores, doncs, hauria de canviar el seu estatus, diguem-ne, legal, de lloc d'empresaris, doncs, passarien a ser treballadors regulars. És a dir, doncs, l'objectiu és continuar treballant al restaurant o a la botiga, però deixar de ser legalment els responsables de l'empresa. Un assessor d'immigració que treballa en aquests casos creu que veurem més situacions d'aquest tipus. Algú que abans era el propietari i el gestor pot acabar treballant, per exemple, com a cuiner o encarregat del mateix restaurant.
1: Clar, i amb aquesta jugada no necessàriament han de desaparèixer aquests negocis.
0: No, el que canviaran seran els propietaris, però no els negocis, i aquesta és una distinció important, perquè el que pot desaparèixer és l'estatus migratori de l'empresari, i el negoci pot continuar existint, però sent gestionat per una tercera persona. I això pot fer que moltes d'aquestes sortides que veiem no acabin de ser simplement empresaris que tanquen, sinó simplement persones que canvien el seu estatus de residència.
1: Clar, perquè això, de quina dimensió estem parlant? És a dir, quanta gent té aquest visat al Japó?
0: Doncs és un visat que els darrers anys havia crescut molt. A finals del 2025 hi havia 46.781 persones amb aquest estatus al Japó. Són gairebé 20.000 persones més que 5 anys abans i prop de 30.000 més que fa una dècada. I hi ha un altre detall interessant, com mencionava abans, aproximadament la meitat són ciutadans xinesos. Per tant, qualsevol canvi en les condicions d'aquest visat afecta una comunitat empresarial estrangera molt considerable, com són els xinesos.
1: Clar, aquesta situació, ja n'hem parlat en alguna altra trucada que t'hem fet, és una mica contradictòria amb la situació que té el Japó, perquè al final és un país que està perdent població, que necessita treballadors i que necessita empreses estrangeres. Clar, això entra una mica en contradicció, no?
0: I tant, és una grandíssima contradicció. El Japó actualment, si hi ha una cosa que necessita, és mà d'obra estrangera i empresaris estrangers que inverteixin al país. Durant anys, el Japó havia anat obrint vies perquè més estrangers poguessin venir a treballar i poguessin establir-se tant com treballadors com empresaris estrangers. Però ara mateix està intentant fer molt més estrictes les condicions per entrar, residir i mantenir fins i tot determinats estatus. En el cas que parlàvem dels empresaris, la idea és molt clara. Si vens al Japó com a empresari, has de demostrar que tens un negoci molt sòlid, perquè invertir i 30 milions de iens, que recordem són 170.000 euros, és una barrera molt elevada per un petit emprenedor que vulgui establir-se aquí.
1: I clar, els 900 que han marxat durant els primers 6 mesos poden ser només al principi.
0: Exacte, perquè les dades mostren que amb el nombre de persones que marxen sense completar el procediment de reentrada no para de créixer, i això que encara estem enmig del període de transició. La gran incògnita serà quines dades trobarem a partir del 2027 i sobretot quan s'acosti l'octubre del 2028, quan s'acaba aquest marge per adaptar-se a les noves regles.
1: Clar, per tant, l'abast real del problema encara trigarem mesos o fins i tot anys a saber-lo.
0: Exacte, ara mateix estem veient les primeres conseqüències, però el que sembla clar és que el Japó està intentant canviar la filosofia d'aquest visat. Durant anys, sobretot en el període del malaurat Shinzo Abe, la porta volia estar oberta a persones que volguessin venir, crear una empresa, invertir al país, començar una nova vida. Ara el missatge que el govern dona és diferent. Pots venir a fer negocis, però has de demostrar que tens un múscul financer suficient per fer-ho. Perdó. I per una empresa gran, doncs, no és un gran problema. Però per muntar un petit restaurant familiar, doncs, pot significar haver de tancar després de molts anys de feina.
1: Clar, és que fins a quin punt és compatible, o sigui, exigir a totes aquestes empreses tan sòlides i un múscul econòmic tan gran amb atraure petits emprenedors. Vull dir, no... La majoria de petits emprenedors no es poden permetre una morterada de diners així el primer dia, no?
0: Evidentment, evidentment. I el govern, doncs, sembla no entendre-ho, perquè una cosa és lluitar contra les empreses fictícies i el frau, que és perfectament legítim, i una altra és acabar creant un sistema en què només els qui tenen molts diners poden permetre ser empresaris estrangers al Japó. I aquest és probablement el debat que haurem en els pròxims 2 anys. No tant sobre si el Japó vol controlar el seu sistema migratori, que això ja hem vist amb connexions passades que sembla bastant clar, sinó sobre quin tipus d'estrangers vol que es quedin al país. Perquè al final, darrere d'aquests 900 casos, no només hi ha xifres, hi ha gent que havia vingut al Japó per muntar una empresa, que havia invertit diners, que havia construït una clientela, que havia portat a la seva família, que havia començat una nova vida, i ara alguns estan descobrint que per continuar formant part d'aquesta vida necessiten 6 vegades més del capital que fa només un any, i això és un increment fora del que és totalment raonable, no?
1: Josep Solano, com cada mes, explicant-nos una mica la realitat a l'Àsia i en aquest cas al Japó, que és on resideixes. Josep Solano, moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres. Bon dia.
2: Ràdio Arrels, a Vilanova d'Aragó, 95.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 10.
3: Ràdio Arrels. A Ceret, 88.2.
2: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

0: En... Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.
1: Les converses de punts i comes. Mots i persones. Michel Borrego Estepí.
2: Bon dia. Avui som a l'IFCT de l'Universitat de Perpinyà per parlar de pàgina amb la Miquela Valls. Bon dia, Miquela.
3: Bon dia, bon dia.
2: Començarem per parlar de la teva relació d'infantesa amb les pàgines. No dic amb els fulls, sinó amb les pàgines impreses. Bueno, quins són els teus records de la infantesa?
3: Tinc el record que m'ha agradat, me sembla de sempre, però de sempre no pot ser, ben bé de sempre. M'ha agradat la cosa escrita, la pàgina que gires, tant de llibre com de quadern, i potser diria també de diari. És una atracció que he tingut doncs, de molt jove.
2: I una atracció amb la pàgina impresa en francès en un primer temps.
3: Evidentment, evidentment. Ni se m'acudia que podia ser altra cosa, però me demani si fins i tot la noció de llengua, tot primer, intervenia. Era un quelcom on hi havia signes que a la primeria no sabia desxifrar, on hi havia imatges. I en això me semblava molt al meu padrí, que ell no en sabia de llegir, però que l'encantava girar pàgines per, com deia ell, mirar sants, o sigui, il·lustracions amb la terminologia a l'antiga. Doncs els sants sempre m'han agradat en els llibres.
2: I en quin moment has passat a la llengua catalana? El teu primer contacte amb un escrit, no pas una paraula dita, amb un escrit en català.
3: Amb la literatura ho podria dir, amb un escrit ja no tant. Però segurament que deguera veure coses escrites en català durant la infantesa, en tot cas el temps al col·legi és gairebé segur. És gairebé segur perquè quan era a la classe de cinquena, el professor que ens feia música va tenir la bona idea d'ens fer aprendre una cançó en català, que era una lletra de sardana, i no fa gaire, a més m'he adonat, que era una poesia de Pere Talric feta sardana. En tot cas, hi ha una part que pertany a Pere Talric. Com ho degué escriure aquell bon home, no Pere Talric, sinó el meu professor de música a la pissarra perquè ho recopiéssim, poc que me'n recordi. De debò no en tinc cap record. I no tinc pas el record tampoc que l'aprenguéssim únicament d'orella. Generalment ens veia escriure la lletra, doncs una cosa o altra ens hagués fet escriure. A la manera d'un tal, poc que ho sé. Poc que ho sé, ni en tinc record. En tot cas, me'n recordi ben bé que no feia problema a ningú i vam cantar de cor aquesta sardana.
2: I a partir de quan vas començar a omplir aquestes pàgines en blanc amb la teva lletra? I, bueno, si va ser poesia, si va ser... Bueno, assajos, no ho sé.
3: Tinc una relació difícil amb l'escriptura. No m'agrada escriure. I punt. I tanmateix escric cada dia. No m'agrada escriure, m'encanta llegir. I doncs m'he de vigilar, m'he de corregir, perquè si no llegiria. Llegiria en lloc d'escriure. Ara, per obligació escolar, bé he hagut d'escriure. I aquesta obligació escolar l'he integrada tant que ara me la faig jo mateixa. És a dir, que no escric a fora de coses obligatòries, perquè m'han demanat un article, perquè cal fer això, perquè cal fer allò. No per gust, és fals, el mot de gust, aquí tinc tort. Perquè tinc un ple, no d'escriure, sinó d'haver escrit. Això és altra cosa, d'haver-ho fet.
2: És una cosa que comprenc. Hi ha una cosa que m'ha marcat en la teva escriptura, és que és una escriptura molt d'estalvi de paraules i molt d'elegància. I reia perquè, de fet, el títol d'aquesta conversa ha vingut de la compaginació d'aquest llibre, que aquest llibre és extraordinari, però hi ha una compaginació. Cada part, gairebé no hi ha marges, hi ha molta, molta llengua. Parlem ara dels autors que t'han marcat, que són autors de Catalunya Nord, perquè tota la vida has fet, fas i faràs una defensa i il·lustració dels nostres parlars i escrits de Catalunya Nord.
3: És el que he mirat de fer i continuï mirant de fer. La meva descoberta, vaig tenir sort, i de la literatura catalana en general i de la literatura no catalana la vaig fer mitjançant Josep Sebastià Pons. Va ser una descoberta molt tardana i això és una cosa que no sols que me molesta, sinó que m'enrabia, perquè me dic, normalment feies estudis, tenies professors que eren d'aquí, de Catalunya Nord, no hagués pas calgut que esperessis de ser estudiant de literatura francesa, fill de lletres franceses, per descobrir l'existència d'una literatura catalana i descobrir que un dels poetes majors era Josep Sebastià Pons, que s'havia mort l'any 62, i em vull molt al professor de castellà que tenia en aquell moment a l'Escola Normal de no haver-nos dit, ni que fos de passada, el gener del 62, que s'acabava de morir una gran personalitat. Això realment trobo que és una falta pedagògica. I he volgut, a partir d'això, a partir d'aquesta enrabiada, he tingut ganes de rectificar les coses i de fer que dins el meu ensenyament, ensenyava tot primer francès, dins el meu ensenyament passés quelcom d'aquesta literatura catalana. Estic pensant ara concretament als trobadors. Del meu temps, que em fa de temps, a la classe de tercera se feia un tast de literatura medieval i de literatura del segle XVI. En fi, vaja, se parlava dels trobadors. Me sembla que el mot era pronunciat, però ràpidament se passava als que eren presentables, és a dir, les trouvères. I quan això, jo era al curs complementari d'Argelès, quan això se passa en plena plana rossellonesa i que ni te diuen que hi ha un Guillem de Cabestany, que hi ha molt a prop un Pons d'Urtafà o l'altre de Palol, d'Elna, però te dius, però quina mancança pedagògica, a costat de quina oportunitat passaven aquests bons professors que segurament ho ignoraven tot això. Però no era pas normal que ho ignoressin, la formació, llur formació de pedagogs els hi hauria d'haver ensenyat. I és llàstima que, en fi, que gent de la meva generació que tenien, jo he nascut el 45, que tenien encara prou present el català a casa i dins la societat, que això fos deixat completament cotiu, fos completament desaprofitat, i que el món de l'escola fos quelcom de completament diferent, un món tan diferent que podia costar molta gent d'adaptar-s'hi. O bé t'hi adaptaves i seguies la regla, o bé no t'hi adaptaves, i s'entén que gent no s'hi adaptessi, quan amb al·lusions a coses pròximes, a un patrimoni viscut a la mateixa terra, s'hagués arribat a altres resultats i no s'hagués i s'hagués capgirat potser aquesta visió negativa que teníem de la nostra llengua.
2: No és res de sorprenent que t'hagis interessat pel Josep Sebastià Pons, que era un agregé d'espanyol i tu agregé de lletra, és a dir, amb aquest punt de partida de molta estructura, coherència, també interès i inquietud per la llengua i la llengua dels altres, és a dir, finalment, la llengua dels nostres. Ara voldria parlar de la seva germana petita i de la teva relació amb la Simona Gall. Perquè justament és la impressió que tinc quan tu escrius sobre la Simona Gall, que sigui en llibres o en pàgines que seran publicades per la web, i penso en tot el que fa la Teresa Dalmau en torn de Dia Literària, La impressió que tinc és que aquestes pàgines en blanc es tornen de color amb la Simona Gall. Parla'm de la teva relació. Com la vas descobrir?
3: Vaig descobrir l'existència de la Simona Gall gràcies a en Pere Verdaguer i gràcies al seu opuscle Lectures escollides rosselloneses, en què, per les necessitats de l'ensenyament, el 1966, feia una antologia del que considerava els principals autors, i tenia raó la seva consideració, els principals autors de Catalunya Nord, que els alumnes que volien presentar la prova de català del BAC havien de conèixer, en tot cas, podien poar aquí de dins. I la vaig descobrir pel poema Camí de Cases Noves, que de fet és un dels millors poemes. Ara, per interessar-me més profundament en temes de recerca, bé, diguem que és perquè m'hagués prou interessat de treballar sobre Josep Sebastià Pons, amb el qual m'ha vingut, en fi, és una manera de parlar perquè mai no l'he conegut, m'ha vingut amb la seva poesia, no pas per una qüestió d'agregació, gens ni mica, sinó perquè a l'atzar del que se trobaven a les biblioteques i llibreries de Montpellier quan jo era estudiant, o sigui, abans de 68, hi havia, acabava de sortir Cantilena, en edició bilingüe de Gallimard, publicat a París, i hi havia també algun llibre editat pels Occitans, per la col·lecció Missatges, on poemes, hi havia una selecció de poemes de Pons en català i en francès. I me recordi perfectament de l'impacte que em va fer de llegir el poema que després he sabut que era inspirat pel Molí d'en Cassanyes de Sureda, que diu: el feixe transparent no es deixa assolellar, l'alba no té prou brans per saludar la brisa. I això ho llegíem, del temps de la comunitat estudiantil, ho llegíem amb el qui esdevindria el meu home i en Bernat Riu, el futur periodista de l'Independent. I ens donava, en fi, una fruïció que no expressàvem, però que érem bocabadats davant d'aquesta senzillesa, puresa i gran poesia. I com que s'encerta que jo som de Sureda, veieu, és més Sureda que l'agregació que m'ha apropat d'en Pons, per dir-ho clarament. No, és que he trobat el meu país dins la poesia. I fins aleshores havia trobat paisatges dins textos de Coleta, per exemple, o textos de Proust, paisatges que m'havien engrescat, però que no eren els meus. I aquí tot coincidia, el meu paisatge i la poesia.
2: Bueno, ets membre de l'Institut d'Estudis Catalans, ets una de les veus de Catalunya Nord al Sud. Què penses del paper que hem de jugar, i en un moment particularment desolador, amb el projecte de supressió del màster d'Estudis Catalans aquí? Quin paper hem de jugar els catalans del Nord respecte al Sud? Com els podem guiar, finalment?
3: M'agradaria tenir la recepta. M'agradaria. Però respecte a la gent del Sud, veiem, hem de ser dignes. És a dir, que no hem pas de tenir una actitud lleugera, tampoc ens hem de mantenir a distància, però ens hem de mantenir a una certa distància, anava a dir com els animals, saps, que reserven la distància de seguretat, mantenir-los a una certa distància, no pas per evitar, sinó per plantar-nos com el que sem. Sem catalans i sem gent del Nord, amb els nostres particularismes, amb les nostres particularitats, que això no priva pas de tenir un sentit d'unitat i de llengua comuna. I com més fem servir la nostra llengua i com més escutem la llengua dels altres, més estem convençuts d'aquesta universitat, unicitat dins la diversitat.
2: Moltes gràcies, Miquela, i que tingueu, oients, un bon dia.
1: Les converses de punts i comes, mots i persones. Michel Borrego Estepí.
4: Radio Arels, acabes d'any 95.

Havíem quedat a quarts de quatre a la plaça Felip Neri, on els carrers hi aboquen l'encanteri. Asseguda a la font, sota l'ombra dels arbres,

A aquesta hora us proposem una cançó de Catalunya Nord.

0: Pau Casals, una vida per la música i per la pau. Enric Balaguer. I per saber-ne més sobre la vida del mestre Pau Casals a Puerto Rico, connectem amb Puerto Rico amb José Delanoy. José Delanoy, bon dia.
1: Bon dia.
0: Parlem amb José Delanoy, que és una persona que coneix bé la vida de Pau Casals a Puerto Rico. Quan Pau Casals va visitar Puerto Rico per primera vegada?
1: Va rebre la primera invitació per visitar a Puerto Rico l'any 1951.
0: 1951.
1: Mentre vivia exiliat a Prada de Conflent. De part del Jaime Benítez, rector de la Universitat de Puerto Rico. La segona invitació formal que va precipitar la seva primera visita i posterior trasllat va arribar en 1955 de part del govern de Puerto Rico i del seu governador Luis Muñoz Marín.
0: Escoltem les paraules del governador en l'acte que fa Pau Casals, fill adoptiu de Puerto Rico.
2: Por cuanto, don Pablo Casals, por sus ilustres méritos artísticos, sus altas cualidades humanas y sus nobles dotes de generoso maestro, es en nuestros tiempos un ejemplo magnífico y una gloria mundial a cuya consagración y fama debemos rendir colectivamente reconocimiento y homenaje. Por cuanto su presencia en Puerto Rico nos honra y nos enorgullece. Por tanto, yo, Luis Muñoz Marín, gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por la presente proclamo al meritísimo maestro don Pablo Casals, huésped de honor de nuestro pueblo.
1: Pau Casals es va mudar a la isla definitivament a finals de 1956, principalment per motius familiars. La terra natal de la seva mare era Puerto Rico, la ciutat era nadigua de Mayagüez, i per la seva ferma oposició al règim franquista a Espanya, que va motivar el seu exili voluntari.
0: Com va ser acollit a Puerto Rico?
1: Va ser rebut amb gran entusiasme i respecte per les autoritats i la comunitat puertorriqueña, que el consideraven un orgull per a Puerto Rico. La seva arribada va ser un esdeveniment cultural de gran envergadura i va marcar l'inici d'un renaixement internacional per a la seva música.
0: José Delanoy, on vivia? Pots fer una descripció de la ciutat on vivia i de la casa?
1: Ha tingut tres cases. La primera, localitzada en Santurce. La segona, en Isla Verde. I la tercera, al barri de Río Piedras. Cases molt, molt boniques, cerques del mar.
0: Amb qui relacionava durant el dia amb Pau Casals el mestre?
1: Els relacionant amb figures destacades de l'àmbit cultural i polític de l'Aila, entre elles la seva esposa i col·laboradora, la violoncel·lista i mestra puertorriqueña, Marta Montañés, amb qui es va casar el 1957. També va interactuar amb nombrosos músics locals, estudiants i visitants il·lustres, com per exemple Joan Manel Serrat.
0: I ha donat alguns concerts, ha actuat a Puerto Rico?
1: Sí, va donar concerts i va ser fenomenal per la creació del reconocido Festival Casals a Puerto Rico a l'any 1956 durant la seva visita inicial, un esdeveniment anual de música clàssica de renom mundial. També va fundar l'Orquestra Sinfònica de Puerto Rico el 1958.
0: Escoltem el mestre dirigint un assaig de la Tercera Sinfonia de Beethoven a Puerto Rico.
3: Pam, pam, pam, pam, pam, pam. Yes, one, two, three, four, five. Five. Very good, very good. Ta ta ta ta ta ta ta. One. Thank you.
0: Bravo. Quina relació tenia amb els músics de l'illa? Vull dir que la música de l'illa, vull dir de la música tradicional.
1: La seva relació amb les músiques de l'illa va estar molt estreta i formativa. Va actuar com a mentor, inspiració, creant institucions musicals clau com l'Orquestra Sinfònica i el Conservatori de Música de Puerto Rico, que va solidificar el panorama musical clàssic puertorriqueny.
0: José de la Noy, com va ser els últims dies de Pau Casals a Puerto Rico?
1: Els seus últims anys a Puerto Rico, on va experimentar un renaixement internacional. Va morir a l'Hospital d'Auxilio Mutuo en Atorrey, San Juan, un 22 d'octubre de 1973, a l'edat de 96 anys. Els seus últims dies van estar plens d'activitat musical i compromís humanitari, com la composició de l'himne de les Nacions Unides. Després de la mort de Franco, les seves restes mortals van ser traslladades a la seva Catalunya natal.
0: Bé, José de la Noy, moltes gràcies. Se'n parla encara de Pau Casals a Puerto Rico?
1: Sí, sí. L'extrañamos. La seva cultura i la seva música. Un patriota català.
0: Un patriota català i puertorriqueny també?
1: I puertorriqueny també. I puertorriqueny també.
0: Era el 13è capítol de Pau Casals, una vida per la música i per la pau. Des de Puerto Rico, amb José de la Noy. Amb extractes YouTube, Pablo Casal in Puerto Rico, produït per Classic Video Dream Life, i un extracte d'un assaig d'un concert a Puerto Rico l'any 1964. Una emissió de Ràdio Arrels Conflent.
4: Ràdio Arrels, a Burquera, 93.1.

0: Ràdio Arrels. Són les 11.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Memòria. La nostra gent s'explica. Berenguer Ballester.
4: Soc arrià per fer memòria amb un home del Conflent. Va néixer a Prada. Un home que, des de la seva discreció personal, des de jove ha participat molt activament en la vida política, social, cultural de Catalunya Nord. Ja veureu, el currículum és impressionant. Antoni Glòria, bon dia.
5: Bon dia.
4: I gràcies d'acollir-me a casa teu aquí a Rià i d'haver acceptat fer memòria, perquè sé que en això de les entrevistes no t'hi acabes de sentir gaire còmode, no?
5: Exacte.
4: No ets pas parlador.
5: No m'interessa de parlar de mi.
4: Però és que parlant de tu parlem del país, en aquest cas.
5: Sí,
4: això és això, Una emissió registrada un matí de pluja. Havien anunciat pluges fortíssimes, bo, finalment, no tant com això. Un matí del mes de novembre del 2021. Antoni Glori, militant polític, sindical, cultural, una militància sempre lligada amb el país i, sobretot, la muntanya. Has estat guia de muntanya i amb d'altres companys, l'any 70, vas crear el grup pirinenc rossellonès, que 10 anys més tard es diu ara, Japerenc, doncs el grup pirinenc excursionista nord-català. La muntanya ha estat per tu més que una activitat professional, no?
5: Puc dir que la muntanya és la meva vida, és el meu horitzó i és el medi on he pogut expressar les meves capacitats, capacitats físiques, capacitats també d'acompanyament de totes les persones amb les quals he pogut compartir les excursions i a més ve la muntanya per a mi és la millor representació de la natura, de la natura, del medi ambient i tinc de sempre un compromís per guardar la muntanya natural i que la muntanya sigui per a tots aquest medi privilegiat que cal conservar.
4: Ara, Antoni, està jubilat, no?, com a acompanyador de muntanya.
5: Oh, sí,
4: no?
5: A la meva edat.
4: Però continues anant a la muntanya.
5: Sí, perquè pel moment encara tinc la força, l'energia i continuo al nivell associatiu, amb el Japerenc, amb el Japerenc i també d'una manera personal i sempre tinc ocasions per acompanyar companys o els meus nebots o en fi.
4: Deus conèixer el país pam a pam, no? Les muntanyes nord-catalanes les coneixes bé,
5: Sí, perquè les muntanyes a l'entorn d'on visc, visc a Rià, doncs el massís del Canigó i després tota la Catalunya Nord, ben evidentment, podem anar més lluny, tot el Pirineu.
4: Sí.
5: És una muntanya extraordinària, amb la diversitat climàtica, la diversitat de cultura. Bé.
4: Els que estimeu la muntanya, quan plou us quedeu a casa, no, suposo? Com avui? No us agrada anar a caminar amb la pluja?
5: Oh, bé.
4: Sí, també?
5: Jo m'agrada molt les condicions difícils. M'agrada molt la tempesta, les grosses ventades.
4: Quan ets a muntanya?
5: Sí, a la muntanya, perquè tinc records de pujant al cim del Madres, per exemple, on sovint bufa molt fort la tramuntana. I és una experiència perquè te trobes amb els elements i són sensacions extraordinàries. També amb la tempesta de neu. Sí, cal, evidentment, cal tenir prudència.
4: I ben equipat.
5: Ben equipat, també, no? Ben equipat. I hi ha un moment on sabem que la muntanya queda sempre i nosaltres hem de ser humils davant les condicions. Però la confrontació és important. És important perquè és una lluita pel moment i te dona força i coratge i és una manera de ser.
4: Sí, sí. Doncs la muntanya anirà sortint sovint en aquesta memòria que faig amb l'Antoni Glori a casa seva, aquí a Rià, el creador d'altres companys, ja ho he dit, del grup Pirinenc Rossellonès, que serà després el Japarenc, l'home de les jornades de la raqueta de neu, l'home que participa durant els anys 70, 80 i també fins i tot 90 a campanyes de protecció de la muntanya, de la natura, tot això anirà sortint en aquesta memòria. Antoni Glori, parlem de les teves famílies. Costat mare de Còrsega, el padrí era militar.
5: Sí, oficier de l'armada francesa i doncs va anar a treballar a França. La meva mare va néixer a Rouen i la meva mare es va casar a Perpinyà perquè el seu pare era a la Citadella.
4: Va ser destinat a Perpinyà.
5: Sí, sí, se cuidava del recrutament.
4: I costat pare, doncs, els Glori, també hi ha un militar aquí. L'avi també era militar. Era de Rodés?
5: El meu avi, sí, va ser originari de Rodés. Rodés és el nucli de Glori, hi ha unes famílies.
4: I la teva àvia de Corbera?
5: La meva àvia de Corbera, sí.
4: D'acord. Tornem al teu avi, perquè també va ser militar, ja ho he dit, crec que va anar a Indoxina també,
5: sí,
4: va fer
5: sí,
4: la campanya,
5: sí.
4: Va ser ferit greument, no?
5: Sí, sí, sí, sí, sí. I doncs va tornar al país i se va instal·lar a Prada, i va ser a l'origen de la creació del sindicat agrícola al final de la guerra de 14, hi havia un munt de pagesos a Prada, se conreava la patata, la trumfa, existia la marca de
4: la trumfa de Prada?
5: La trumfa del Canigó.
4: Ah, del Canigó, d'acord.
5: Del Canigó, sí, sí. Tots els agricultors feien part d'aquest sindicat i perquè el sindicat feia venir els productes, els adobs per conrear els camps i doncs hi havia un mercat molt important i hi havia centenars de pagesos que feien part d'aquest sindicat.
4: Doncs el teu avi, després de ser militar, va ser pagès també?
5: Tenia unes propietats a Rodès, a Corbera les Cabanes,
4: sí. Sí, sí.
5: Més se va cuidar a temps complet d'aquest sindicat. I el meu pare doncs, va ajudar el seu pare, doncs, el meu avi.
4: El teu pare va néixer a Corbera?
5: Va néixer a Corbera, exacte, sí.
4: El teu pare, que va fer política també.
5: Sí, sí.
4: De fet, va ser ajudant, no?, d'un conseller del cantó de Prada, no, del cantó de Fenolleda.
5: Sí, va fer la campanya electoral del senyor Manu, que va ser conseller cantonal del Fenolledès. I després en Manu ha obtingut una seu al ministeri a París, al ministeri, ara no me'n recordo pas exactament, però un post important. I doncs el meu pare va ser el conseller de Manu i va seguir-lo a París durant uns anys. Sí.

0: Avui faig memòria amb Antoni Glori, som a casa seva a Rià, un matí del mes de novembre del 2021. Tu neixes a Prada l'any 47. La família s'hi està poc temps a Prada i se'n va a Perpinyà, no?
1: Sí, al cap de 3 anys, després del meu naixement, vam marxar a Perpinyà, perquè érem una família nombrosa de 5 germans, i el meu pare va treballar com a responsable de les assegurances, inspector de les assegurances.
0: Això després de fer política amb el conseller Manó.
1: Exacte, sí, sí.
0: La família s'instal·la al Baix Vernet.
1: Els Aixalem Sant Lluís.
0: Doncs tu vas a escola al Baix Vernet.
1: I doncs jo vaig a l'escola maternal La Martina i després a l'escola elemental a Pasteur.
0: Quin record tens del Baix Vernet d'aquells anys, els anys 50?
1: Bé, sí, els Aixalem són construïts en aquest moment, i doncs hi ha una població molt popular, de famílies nombroses, Bé, hi ha una vida de barri molt important, Molts joves, doncs, érem molt lligats, anaven tots a passejar-nos, perquè en aquesta època, després dels HLM, no hi havia cap construcció, era la natura, sí. Els camps, i doncs me recordi de passejades amb patins a rouletes, també bé de baralles a vegades entre clans d'un HLM a un altre.
0: Ah, sí? Baralles i potents? I anar a Perpinyà, perquè travessar la Teta es feia sovint, això, d'anar al centre de Perpinyà, o la gent es quedava al Baix Vernet?
1: Érem cantonats al barri,
0: sí.
1: Me recordo dels focs de la Sant Joan, que es feia, perquè en aquesta època hi havia expeditors que s'estaven davant els HLMs, i doncs al moment de fer els focs de la Sant Joan
0: teníeu les paletes i tot això,
1: les paletes, les caixes i una festa, moments simpàtics.
0: I el català, el tens de la família, del barri? D'on et ve el català?
1: No, de la família no, perquè el meu pare, ell jove, va marxar amb el seu pare, va marxar a Algèria, va marxar al País Basc, va marxar a l'est de la França, i doncs els seus pares no li han transmès,
0: Sí.
1: I la meva mare era de Corseg, doncs amb els seus pares comunicava en cors, doncs jo m'interessava la llengua corsa, quan els avis venien a nos visitar, sempre ells us parlaven.
0: Podies parlar al cors? El pots parlar al cors, tu? Però pots comprendre bé.
1: I perdut, tenia uns coneixements, sí, sí.
0: Doncs i el català, com t'arriba?
1: I el català, doncs, bé, als anys 50 encara hi havia famílies populars d'origen català, doncs sentia un poc parlar català. Després, bé, jo he fet unes temporades a les cooperatives, doncs se sentia parlar català, però després tenia a Rodès en particular uns cosins que eren ben catalans i que utilitzaven el català.
0: D'acord.
1: I realment jo he començat a entendre el català d'una manera més forta quan he treballat a Sant Carles, perquè he treballat 3 o 4 anys a Sant Carles, al mercat, com a manutencionari, i amb els companys de feina, sovint les converses es feien en català.
0: Era gent del país, doncs.
1: Sí, sí, sí. Sí,
0: d'acord.
1: Sí. Cal dir que en aquesta època el català no s'ensenyava a l'escola. Doncs,
0: sí. I acabaràs sent mestre auxiliar a l'Educació Nacional. I per això te'n vas a la Universitat de Montpellier.
1: Bé, he fet els estudis a l'Universitat de Montpellier, he fet una llicenciatura de lletres clàssics, eh? I després, doncs, he parat a Sant Carles, perquè feia els estudis treballant a Sant Carles, eh? Per guanyar-me la vida, eh? I doncs he fet una demanda, eh? D'entrar a l'Educació Nacional com a mestre auxiliar, eh? I doncs he obtingut uns postes, eh? Uns reemplaçaments, doncs, als col·legis, al liceu, i durant 3 anys, eh? He fet,
0: I ho vas deixar perquè finalment seràs acompanyador de muntanya professionalment.
1: Sí, doncs, quan he sentit parlar del diploma d'estat, eh, que es va crear d'acompanyant de muntanya, ja me som dit, és això que m'interessa. I doncs he fet la preparació, he passat els diplomes i...
0: Va ser una bona decisió deixar l'educació nacional?
1: Sí, bé, cal dir que he deixat també l'educació nacional, perquè era una època on era molt difícil, de tenir el ritme d'anar 15 dies a Carcassona, una setmana a Andorra i un mes sense treballar, i doncs era molt difícil.
2: Dans chaque champ du monde, elle voulait gravir une alliance, une reconnaissance. De chaque langue, elle voulait apprendre la part d'altérité, d'intelligence, d'humanité. Elle disait que c'était cela la plus belle promesse d'avenir, de paix, de richesse du monde. Un jour, le poète a écrit pour elle « L'homme n'est ni grand ni petit. Il a la taille de ce qu'il sait aimer et respecter. » Elle répondait que toute la vie, il fallait apprendre à être l'invité de l'autre, l'invité du monde, que c'était cela l'hospitalité. Il y a peut-être 100 ans qu'elle marchait ainsi, ou peut-être un instant. C'était cela sa fidélité, le chant d'amour qui fait pleurer les yeux d'un peuple, ne peut à tout jamais laisser indifférent l'âme du monde. C'était cela sa paix. Ce soir-là, entre la mer et l'océan, il y avait peut-être quelques lumières de plus dans la main de la terre, là où rien n'est séparé. Là où s'additionnent et se reconnaissent toutes les dignités du monde. Là où des enfants de Bretagne ont écrit un jour tous ces pays dispersés dans le vent, les champs de blé dans la poche des paysans, et l'océan qui n'a plus pour frontière que la graine emportée par une main d'enfant. Ce soir, le pain sera blanc à la table d'hôte, passant demeure ici pour le partager. Il y a peut-être 100 ans qu'elle marchait ainsi. Peut-être un instant. Elle disait que cette beauté-là, elle disait que cette beauté-là est invincible.
3: Memòria a Ràdio Arrels amb Berenguer Ballester.
0: Antoni Glori, maig 68, tens 21 anys i crec que vius amb molt d'interès tots aquells esdeveniments. Recordaré el 13 de maig hi ha una vaga general i a Perpinyà, gran manifestació, 5.000 persones. Per tu és l'inici de la teva educació política o el teu compromís polític o ja havia començat aquest compromís polític?
1: Sí, maig 68 per a mi va ser uns moments extraordinaris, eh? I clar que va ser l'inici d'un engagement polític. De fet, vaig entrar al PSU, al Partit sí. Socialista Unificat, perquè tenia companys que ja en feien part i Me semble que va ser la força política que encarnava més aquesta revolució que es feia. Mais, ja tenia una consciència militant, diria, abans, els anys abans, perquè feia part de la jeunesse étudiante chrétienne, la GEC. I donc, ja hi havia una orientació progressista i ja una anàlisi diferent de l'escola, dels objectius de l'educació, de la manera d'ensenyar, i doncs havia participat a uns encontres i per a mi l'important era la solidaritat, l'atenció a la comunitat dels alumnes. Se parla en aquests moments de les dificultats du harcèlement, per exemple. Jo al Liceu Aragó he viscut temes d'aquests, amb uns alumnes que tenien molt perill amb l'ambient de l'escola i d'alguns alumnes. I doncs,
0: perquè era un assetjament psicològic o era més que això?
1: Sí, assetjament psicològic, diria. I jo va ser molt sensible quan algú volia tocar un alumne de la classe que era el
0: feble de la classe.
1: Sí, perquè tenia una psicologia diferent. Doncs això no podia aguantar això.
0: Doncs et sentia solidari amb aquesta persona assetjada.
1: Sí. I bé, me recordo que també al nivell de les classes havia fomentat grups de treball.
0: D'acord. Tot això al Liceu Aragó?
1: Al Liceu Aragó, sí, perquè el que havia trobat interessant és de rendre solidaris als alumnes i no pas una concepció molt individualista, la competició.
0: Doncs arribes al 68, al maig del 68, i amb aquesta sensibilitat, doncs.
1: Sí, i perquè també al nivell internacional hi ha la guerra del Vietnam, i són coses que ja se sentien. Hi havia la qüestió de la Palestina. Em sembla que era l'any 66, al Liceu Aragó se va crear el Club UNESCO. Un Club UNESCO. Jo va ser el president del Club UNESCO del Liceu Aragó. El Club UNESCO va ser creat per un professor, era destinat als alumnes de segon, de primer i terminal. I doncs vam fer unes sessions molt importants. Me recordo que jo tenia per companys, ara són militants, i ja tenien una consciència, l'Andreu Balén.
0: Vas coincidir amb ell ja a Liceu Aragó, doncs.
1: Sí, bé, entre d'altres.
0: D'acord.
1: I vam organitzar una enquesta a tot el liceu sobre la pràctica del català, el coneixement del català. I hem fet qüestionaris, tot això, i resultats, perquè en aquest moment els andorrans venien al Liceu Aragó, doncs hi havia aquesta consciència i aquesta problemàtica de l'ús del català.
0: I l'enquesta què va donar, te'n recordes? El resultat?
1: Van ser publicats, hi havia un percentatge bastant important d'alumnes que
0: coneixien el català.
1: Que coneixien el català, sí.
0: D'acord. Anys 60 això era?
1: Els anys 60, sí. 65, 66.
0: D'acord.
1: I me recordo que vam convidar per fer una conferència, el gran poeta Jordi Pere Cerdà, doncs, que va venir a fer una conferència
0: al Liceu Aragó.
1: Al Liceu, que, sí, me recordo que en aquesta conferència hi va assistir amb Pere Manzanares, que era encara alumne, no sé, en classe...
0: Sí, és més jove, més jove que tu, el Pere. Sí, sí. Mm. Antoni Glori, ja ho has dit, el 68 és important per tu. Adhereixes al Partit Socialista Unificat, el PSU, que, com s'ha dit sovint, va tenir una història curta, amb poca representació institucional, però va tenir una gran influència ideològica. El PSU parlava de colonització del Rosselló, dels drets de les dones, d'ecologia, de lluites salarials... És a dir, que tenia un llenguatge nou, aquest partit.
1: Ah, sí, sí, sí. És clar que en aquesta època hi havia també l'emergència de la catalanitat amb Miquel Mayol. Ja hi havia moviments al sud, al Principat de Catalunya, una efervescència, hi havia l'emergència de moviments. Això tenia conseqüències perquè hi havia lligams, contactes, i també el País Basc, els bretons, i el PSU va ser molt, molt obert en aquest sentit, i doncs el partit va portar les reivindicacions de viure al país, de defensa de les minories nacionals, la descentralització, tots són els temes que ha portat el Partit Socialista Unificat.
0: El 77 va ser candidat a la llista de la Unió de l'Esquerra, a les municipals de Perpinyà. El 78, candidat a les legislatives, a la segona circumscripció, Perpinyà

0: Antoni Glori, anys 70 són anys de campanyes en defensa del territori, els que tu vas participar molt activament. El 73, una campanya contra l'endegament del Canigó i la ruta del Llec. El Canigó, per tu, intocable.
1: Sí, sí, sí. És clar que els anys 70 i després són anys on se va fer moltes pistes de forestals, també l'arribada d'un turisme més invasiu amb la proliferació de cotxes i doncs una manera d'apropar-se a la muntanya que era molt impactant. I doncs en aquest moment, l'any 73, a l'origen era l'ONF, l'Oficina Nacional dels Boscos, que volia crear tota una xarxa de pistes per afavorir l'explotació dels boscos. I a més, aquestes pistes, un cop creades, podien ser utilitzades per la circulació dels cotxes. I doncs vam manifestar en contra, una vegada vam també manifestar els cortalets perquè volien fer també una bucle per arribar fins a Cortalets. I me recordi que el senyor la Taurinyà, el baia de Vallestavi, era molt enfadat amb els seus fills, en Jordi
0: i el Jaume.
1: I el Jaume, doncs ens vam retrobar i...
0: De poder evitar que es fes tota aquesta explotació, no?
1: Sí, sí,
0: que
1: doncs
0: fer.
1: Una mobilització important i al final hem pogut impedir l'enllaç entre al nivell del balcó del Canigó que hagués estat fatal per la muntanya.
0: I una altra batalla forta va ser l'any 75, va haver-hi mobilitzacions en contra els projectes d'arranjament del massís del Canigó i de les Bulloses, sobretot, no? A les Bulloses volia fer una estació d'esquí?
1: Sí, a les Bulloses va sortir un projecte d'estació d'esquí la comuna de Llívia és propietària d'uns terrenys a l'entorn de la Bullosa i doncs són ells que tenien aquest projecte i va ser una mobilització importantíssima. Vam organitzar una manifestació a l'inici de juliol, me sembla, amb un centenar de manifestants. Hem fet tot una coordinació i el lema quina muntanya tenim, quina muntanya volem. I doncs, poc temps després, ha sortit una mesura governamental classificant el site del Bullús, site classificat.
0: D'acord, doncs veu guanyar una altra batalla, vosaltres.
1: Sí, sí, sí. Sí. Doncs bé, cal dir que vam participar a l'època, hi havia entitats, Charles Flau, el Comitè de l'Ison per l'Environnement del Rosselló.
0: En canvi, una batalla perduda va ser el Bordigo a Torrelles. Va haver-hi també mobilitzacions importants aquí,
1: sí,
0: per
1: sí,
0: guardar
1: sí, sí,
0: aquell sí, vilatge de vacances sí, popular.
1: Sí, sí, va ser un drama això, perquè hi havia tota una població passaven d'estiu i de molts lligams d'amistats, d'una freqüentació alternativa, diguem, sí. I el PSU, entre altres, s'hi va posar molt per lluitar contra...
0: Sí. Finalment es va arrasar aquell vilatge de vacances.
1: Sí, sí, hem perdut la naturalesa d'aquest siti. Sí.
0: I el 77, encara més campanyes, les que has participat. Vas participar, no?, a la mobilització contra les recerques d'urani a Illa.
1: Sí, també una acció forta amb la gent d'Illa de Tet, però va ser una cosa general perquè era l'inici del nuclear. Són temes que ens van mobilitzar fort, sí.
0: L'antinuclear era, als anys 70 era molt potent, no?
1: Sí, sí.
0: Nuclears no gràcies, no?
1: Era... Exacte, sí.
0: Sí. I l'any 80 comencen les mobilitzacions en contra la ruta Intervalls-Castell-Prats de Molló. Una batalla llarga, aquesta, no?
1: Sí, bé, a l'època hi havia el sindicat turístic del Canigó. El títol diu el que volien fer. El sindicat turístic volia fomentar el turisme i doncs crear una ruta, una ruta turística a través del massís del Canigó, passant pel Pla Guillem, entre Vernet i les estacions termals de Prats de Molló i de Vernet. Va ser el projecte, el projecte principal i fort d'aquest sindicat. I bé, ha durat molts anys amb... accions de les entitats en contra. De fet, van traçar aquesta ruta, aquesta pista, i va ser realment un sacrilegi, perquè construir una ruta al Pla Guillem a 2.300 metres d'alçada sobre uns terrenys molt, molt fràgils, i doncs va ser un desastre, sí. Perquè amb els 4x4, els cotxes, les motos, i sí.
0: El 96-97 vau fer una trobada de científics al Pla Guillem?
1: Sí, els anys 95-96, davant les obstruccions de l'administració, de continuar la circulació sobre aquesta ruta, els elegits, els baies de Prats de Molló i de Vernet van fer un cop de força, sense autorització, han fet pujar un bulldozer per fer una trinxera, perquè han pensat que així, perquè els cotxes que volien passar, a vegades quan hi havia boira no podia seguir correctament la pista, alguns cotxes s'han perdut, i doncs han traçat una trinxera. Me va informar d'això el tècnic de l'ONF, completament escandalitzat, i doncs a partir d'això jo he pres uns contactes i hem fet una campanya de premsa, hem fet pujar una periodista per fer un reportatge, i bé, va sortir a l'Independent, i doncs pocs dies després hem organitzat amb l'associació Charles Flau un encontre d'especialistes, de personalitats, hem pujat al Pla Guillem i hem convidat l'alcalde de Vernet, i va ser una trobada molt conflictiva, però bé, amb la partició de la premsa, doncs l'escàndol va ser revelat a tothom, i després doncs això va intervenir el prefecte, era el prefecte Bonet,
0: sí.
1: A l'època, doncs ha prohibit les obres i ha tot fet parar, i doncs va ser, doncs, podem dir, el final d'aquesta bogeria d'enllaç, de ruta d'intervall. Després, durant una quinzena d'anys, els anys que han seguit, s'han fet obres per recuperar els danys sul terreny, doncs amb plantacions
0: I la muntanya s'ha pogut recuperar, doncs?
1: La muntanya s'ha pogut recuperar, però encara queda
0: rastres, els rastres senyals,
1: sí, de d'aquesta ferida.
0: Sí, d'aquesta ferida,
1: sí, sí, sí, sí, sí. Això ha estat també a l'origen de la creació de Canigó Grand City.
0: Sí.
1: Canigó Grand City que va ser la contesta a aquesta política
0: agressiva,
1: boja,
0: eh?
1: Agressiva,
0: sí, sí.
1: Agressiva. I a poc ha canviat i ara amb el label de Grand City de França i una altra visió de la muntanya. Ara som molt feliços perquè el trànsit dels cotxes al Canigó
0: és molt restringit.
1: És molt restringit,
0: sí.
1: Degut també a les tempestes, la tempesta de Gloria, hi ha visades, hi ha tot,
0: sí.
1: Més qüestió de seguretat, però encara

0: Avui faig memòria amb Antoni Glori, som a casa seva a Rià, un matí del mes de novembre del 2021. Ja hem parlat de política amb el PSU, vas entrar en aquest partit l'any 68, has estat també sindicalista amb l'Esguince FDT i defensor de la catalanitat. Ja has parlat que als anys 60 a Liceu Aragó, amb els teus companys, hi havia també l'Andreu Valent, ja us preocupava el tema de la llengua, vau fer una enquesta sobre l'ús del català entre les alumnes de Liceu Aragó, i vas participar també al grup cultural de joventut catalana que s'havia creat l'any 67. El 68 es fan les primeres diades de cultura catalana a Prada, a iniciativa del GREC, del grup regionès d'estudis catalans i del grup català de joventut catalana. Tu aquí hi participes, eh? En aquestes primeres jornades?
1: Sí, sí, vaig participar per la primera edició d'aquest inici de la Universitat Catalana.
0: Sí, perquè l'any següent, el 69, es va celebrar la primera Universitat Catalana d'estiu. Tu, doncs, hi ets aquí.
1: Sí, sí, sí, sí. Vaig participar a la primera edició de la universitat. I fins i tot puc afegir que en aquest moment jo tenia l'allotjament a Perpinyà, i vaig anar a peu.
0: A peu?
1: A peu, corrent, de Perpinyà fins a Prada per assistir.
0: Volies anar a peu? Això no tenies
1: sí, no,
0: motura?
1: No, perquè de feia esport.
0: D'acord. Sí. Molt bé. A la UC de Prada, des del 81... i has fet el taller de muntanyisme amb en Jordi Taurinyà i en Pau Vinyes. T'ho van demanar?
1: L'origen d'aquest taller va ser la plec excursionista dels Països Catalans que el Geperenc va organitzar a Mentet l'any 80 amb una participació important de la població, fins i tot de Prada, me recordo, hi van participar en Ramon Gual, Joan Becat, en aquest aplec, va ser una cosa fantàstica, de 600 excursionistes vinguts a peu o amb autocar de tots els països catalans i durant 3 dies a Mentet, va ser una cosa important. I davant l'èxit d'aquesta manifestació, els responsables a l'època de l'Universitat Catalana d'Estiu, en Gual i en Becat, me van demanar si pogués organitzar un taller de muntanyisme, un taller de muntanyisme a l'Universitat Catalana d'Estiu. I doncs hi ha acceptat, i a partir de l'any 80 ho hem parat.
0: Antoni, tirem enrere, parlem ja de muntanyisme, hem començat parlant de muntanyisme i has dit el teu compromís amb la muntanya. L'any 70 participes a la creació, al cim del Carlit, del grup pirinenc rossellonès. Hi ha també el Miquel Mayol, l'Andreu Valent, antics companys. M'has dit que és en Miquel Mayol que

0: De la idea de crear el grup Pirinenc-Rossellonès?
1: Sí, de fet vam fundar de manera oficial el GPR, el grup Pirinenc-Rossellonès, al dalt del Capcir, el 8 de setembre de l'any 70. I la gestió d'aquest projecte de creació se va fer el mes d'agost de l'any 70 a Prada durant l'Universitat Catalana d'Estiu. Hi participaven amb Miquel Mayol, el Valent, i és amb Miquel Mayol que em va parlar d'una idea que tenia, d'una voluntat, perquè cap als anys 70, al Pirineu Oriental, hi havia el club alpí francès,
0: sí.
1: le Cercle des Jeunes, i poques altres entitats que feien muntanya. I doncs, amb Miquel Mayol ha pensat club alpè en francès, aquí a Catalunya Nord no va bé. I doncs és ell que ha pensat, no pas un club, un grup.
0: Sí.
1: És un altre esperit.
0: I
1: alpè, aquí no, hi ha el Pirineu. Doncs,
0: grup Pirinenc.
1: I francès, bé, aquí, Rosselló. Doncs, sí.
0: Molt bé. I el manifest del Carlit diu: el GPR, doncs el grup Pirinenc-Rossellonès, afirma la seva voluntat d'enfortir un esperit de resistència a la colonització capitalista de la muntanya catalana. Això són paraules del manifest del Carlit.
1: Exacte. La colonització capitalista, i això eren els temes desenvolupats en aquesta època sobre l'urbanització, la turistificació del litoral, primer del litoral i després de la muntanya, i també bé, les explotacions de mines a Escaró, per exemple, o al Fenolladès. Era la consciència d'una colonització capitalista. Era un tema que també que el PSU...
0: El PSU hi havia treballat amb això.
1: Havia treballat molt amb això. Era aquesta consciència en aquests moments. Sí.
0: I 10 anys més tard, el GPR canvia la seva denominació i serà el grup Pirinenc Excursionista Nord-Català amb la sigla GPRENC, que es coneix ara.
1: Sí. El GPRENC, doncs, hem donat aquesta denominació 3 anys després, em sembla.
0: 10 anys més tard, l'any 80.
1: Sí, d'una manera oficial. Cal dir que el grup Pirinenc-Rossellonès no hem fet cap declaració oficial del grup Pirinenc-Rossellonès. I segons l'idea i la voluntat d'en Miquel Mayol, va ser secció muntanya del grup cultural de la joventut catalana. El GPR doncs, va tenir una vida pròpia, i doncs és en Miquel Mayol i en Valent que han dit: bé, tu és segurament el més adient per conduir aquesta entitat, doncs me'n vaig cuidar de devenir el president de fet.
0: Sí.
1: I bé, cal dir que als anys 73 o 74 hem tingut una escissió. Bé, un senyor molt conegut a la Catalunya Nord, en Marc Maillet.
0: Sí.
1: Marc Maillet, bé, que havia conegut a Montpellier com a estudiant. Doncs m'havia demanat si podia participar a les excursions que feia amb el GPR. Doncs va venir i se va instal·lar a Perpinyà. Però Marc Maillet era en aquest temps militant maoïste, i el català no era el seu combat. Jo, en aquest moment, la meva dona tenia un post a Montpellier, doncs sovint anava a Montpellier, i bé, ha organitzat d'una manera unilateral una assemblea general per prendre el GPR. I de seguida bé, ha fet la declaració del GPR a la prefectura, i doncs, d'una certa manera, ens ha robat el sigle.
0: I heu canviat, doncs.
1: Però bé, després és una evolució, perquè el grup Pirinenc Excursionista Nord-Català ja en aquests moments teníem contactes els grups, amb els clubs excursionistes de, del Principat, i sí, va ser una altra, una visió més ampla de, del grup.

0: Fins aquí la primera part de la memòria amb Antoni Glori, enregistrada a casa seva a Rià. El so del silenci de Simon & Garfunkel, una de les cançons que ell ha volgut per acompanyar l'emissió. També hem escoltat Imo Brini amb un poema recitat, també Lluís Llach amb la cançó Que tinguem sort i El més lluny del viatge a Ítaca, Lluís Llach que va conèixer a casa els Comalada quan estudiava a Montpeller, i també hem escoltat Raimon amb El vent, una cançó que diu que el va marcar en la seva consciència del país, dels països catalans. Encara queda un munt de coses per explicar. Hem de parlar de Cuixà, dels monjos de Montserrat que hi van arribar l'any 65, de com dos d'ells, els pares Raimon i Josep, se'ls va prohibir residir en departaments fronterers. L'Antoni anava amb ells en un cotxe carregat de llibres clandestins quan els gendarmes els van controlar. Això i més encara a la segona part de la memòria amb l'Antoni Glori, que podreu escoltar demà a aquesta mateixa hora.
1: Memòria. La nostra gent...

0: Radio Arrels, a Sant Joan Pladecorts, 88.2.
1: Escolteu Radio Arrels.
2: A Font Romeu, Odelló i Vià, 93.

0: Ràdio Arrels. És migdia.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. A Sureda, 95.
3: 100% en català.
4: Em desperta una companya perquè han vist una aranya a la cabana.

0: malament. I cal que esgotes de valiol, no? Amb un xic de ginseng? Va. Val pas una bona sopa de frigoleta. Amb ball.
1: Radio Arrels, cada dia i cada hora en català.

amb el cor sec com una pedra i sota una pluja de visions i arribar conduint

semàfors pinten de colors als carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps ens hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

rompu. La lune s'est cachée dans la mer de Marmara.

que passéssiu aquell dia jugant i rient o plorant a casa amb mi.

0: タラン・ソサエティ。
1: Ràdio Arrels. És la una. Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
2: Ràdio Arrels, a 3 hores, 95.

0: Esquitxos de clàssica.
1: Vin de clàssica, Berenguer Ballester.
2: En el concert d'homenatge que es va fer a Juli Garreta el 1925, uns mesos després de la seva mort, Pau Casals va dir: "Jo he perdut un amic, Catalunya ha perdut un geni." Avui, doncs, Juli Garreta, fill de Sant Feliu de Guíxols, i va néixer el 1875. Tothom el coneix com un grandíssim compositor de sardanes. Juny és la que tots recordem en primer lloc. Va fer també obra per orquestra sinfònica, per instruments diversos. Comencem amb aquesta suite interpretada per l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya.

El segon moviment, Allegretto d'aquesta suite de Juli Garreta amb l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya. Puccini, en 40 anys, va escriure 10 òperes des de finals del segle XIX a principis del XX, òperes que encara són molt populars. Va escriure també, no gaires, obres instrumentals com aquest quartet que escoltarem. Crisantemi va ser escrit en memòria del seu amic, el duc de Savoia, que va morir el 1890. El mateix Puccini va dir que l'havia escrit en una nit després de conèixer la notícia.

Crisantemi de Puccini amb l'Arabella Quartet. I acabem amb l'òpera Rusalka de Dvořák, una obra molt representada als escenaris centreeuropeus i molt menys cap al sud d'Europa. Una història d'una nimfa que tria deixar de ser nimfa per ser dona, per amor. Rusalka vol dir dona encantada. De fet, s'inspira en una rondalla popular de Moràvia. Escoltem un moment del primer acte.

0: Un moment del primer acte de l'òpera Rusalka de Dvorak amb Bemali Savoy amb l'orquestra de Frankfurt. Avui Garreta, Puccini i Dvorak.
1: Vin de Clàssica, Berenguer Ballester.

0: Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda. Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat
1: Radio Arrels, a tuí, 95.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
3: A la manera 88.2.

English and a sleeping car. Amb smoking els veig jo. Gentlemans que han de portar perquè smoking mocador. Jo vull ser Miss, Miss, Miss, parlant l'inglès, yes, yes, i fent la dandy, que a mi em serveix.

0: Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda. Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
1: Ràdio Arrels, a Salelles, 95.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
3: A Millars, 95.
4: No et facis res veure'm feliç. Aquest somriure és sincer.

gravat. Res del que creiem no és veritat. No trobo el fil neguitejat. No hi ha sortida. Sembla tan estrany. D'aquella història ja fa un any. Vivim feliços un parany.

0: Esquitxos de clàssica.
1: Vin de clàssica, Berenguer Ballester.
2: César Franck va néixer el 1822 a Lieja, a Bèlgica. La família se'n va a París quan ell té 13 anys. Ja ha demostrat que és un molt bon pianista. Son pare vol que sigui un virtuós i li imposa una disciplina molt forta. Finalment, César Franck s'allibera de la pressió del pare i es casa amb la dona que el pare no volia. El 1848, l'any de la revolta popular que va fer caure el rei i va portar la Segona República Francesa. César Franck passa uns anys complicats fins que obté el càrrec d'organista d'una església de París. I aquí comença a anar millor la cosa i a composar. D'ell escoltarem una de les obres més apreciades, la sonata per violí i piano que va escriure el 1886, una de les més interpretades del repertori de violí i piano.

L'allegretto de la sonata per a violí i piano de César Franck amb Joshua Bell i Jeremy Deng. Les sinfonies més populars de Haydn les va compondre a Londres, on hi va anar en dues ocasions. La sinfonia La sorpresa, la militar, o la del rellotge que escoltarem. Es coneixen com les sinfonies de Londres. Haydn va escriure 104 sinfonies. La del rellotge és la 101. Es coneix amb aquest títol perquè l'andante, el segon moviment, comença amb un ritme talment la regularitat d'un rellotge.

El segon moviment, l'andante de la sinfonia El rellotge, la 101, d'Haydn amb l'Orquestra Filarmònica Barroca. L'any 2014, Catalunya va commemorar el tricentenari de la derrota del 1714, quan es van perdre les institucions i les llibertats catalanes. En aquella ocasió, el compositor Salvador Brotons va escriure un poema simfònic seguint alguns fets de resistència d'aquests 300 anys fins a arribar al 2014, un any d'afirmació nacional catalana.

0: La processó, el segon moviment d'aquest poema simfònic que va escriure Salvador Brotons, Catalunya 1714, amb la Coral Carmina, la Coral de Cambra de Granollers, amb l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, dirigida pel mateix compositor.
1: Vin de clàssica, Berenguer Ballester.

0: Esquitxos de clàssica.
1: M'aixeco del terra, ben amunt, ben amunt, i adreço l'esquena. Camino molt recte, cap a tu, cap a tu. Seria perfecte, seria...

Camino molt serio cap a tu, cap a tu. O això és el que em penso. Seria perfecte.

M'aixeco del terra, ben amunt, ben amunt, i adreço l'esquena. Camino molt recte, cap a tu, cap a tu.

expressar-nos, com dir el que sentim. Quan de petit ens claven rendibilitat, profit, dibuixa'm un moltó, canta'm.

despatx truques com muntar un dossier. Com a la seguretat social sempre et manco un paper. Quan tornes, evidència massa tard.

Horacio. A vegades hi arribes si has tingut prou sort. De seguida te diuen: us hem donat suport. Ha polit amb el que feu, no hi aneu.

dos. Continuen fent cançons, demanant caritat, baixant-se els pantalons. Ser lliure com l'ocell.

0: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda. Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat
1: Radio Arrels, a Vilafranca, 95.5.
2: Sobre

les alegries, els naixements i l'amor. Tot l'any ell fa la seva via. Mig adormit vaig preguntar

sobre el replà de l'escala. Un rellotge de pendulià. Els pares, els avis, ningú se'n recorda. Ningú se'n recorda qui li va posar. Qui li va posar. Qui li va posar.

a la recerca d'una terra. Si estimi tant el meu país, ell també m'estima ben fort. Agermanats pel seu encís, anem ensems al mateix port. No me'n vull de no haver deixat el meu carrer, i no me'n vull de no haver deixat el meu carrer. El meu carrer és ma riquesa i som guardià d'aquell tresor.

0: Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda. Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
1: Ràdio Arrels, a Font Romeu, 93.1.

0: Esquitxos de clàssica.
1: Vin de clàssica, Berenguer Ballester.
2: El 1789, poc abans que els parisencs assaltin la Bastilla, Mozart compon la sonata per piano número 17, que dedica a la filla gran del rei Frederic Guillem de Prússia, probablement escrita perquè la pogués tocar. Escoltem el primer moviment, l'Allegro.

L'Allegro de la sonata per piano número 17 de Mozart amb Maria Joao Pires. Adolf Adam va fer 48 òperes i 15 ballets, a més de cançons pel vodevil. D'ell ha quedat, sobretot, el famosíssim ballet Gisela, que es va estrenar a París el 1841 amb un gran èxit artístic i comercial. Adam deia que la seva ambició era fer una música clara, fàcil de comprendre i divertida pel públic, i reconeixia que només podia fer petita música. Això ho va dir així en un diari francès 15 anys després de l'estrena de Gisela. Un ballet que s'ha mantingut sempre en produccions diverses. Pel seu 150è aniversari, el 1991, el Ballet Nacional de Cuba, amb Alicia Alonso, el va presentar a l'Havana amb Fidel Castro a la llotja principal.

L'entrada de Gisela del primer acte del ballet Gisela d'Adolf Adam amb l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Eslovaca. La vida i la carrera d'Isaac Albéniz va prendre un nou impuls quan el 1893 es va establir a París, tot i el seu escepticisme sobre el món musical francès. A París va fer amistat amb Gabriel Fauré, Vincent Dendy, Claude Debussy i Paul Dukas. Va donar classes de piano, va tenir com a deixeble Deodat de Sabrac, i el 1899 estrena Catalònia a la Societat Nacional de París, la seva primera obra simfònica i l'única en què utilitza cançons i danses populars catalanes.

0: Catalònia d'Isaac Albéniz amb l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, dirigida per Jaime Martín.
1: Vin de Clàssica, Berenguer Ballester.

m'enchaînais pas, rêvant que tu arrives.

0: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda. Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
1: Ràdio Arrels, a Morellàs, 88.2.

contra el vent, escombra de mar negra encenent les nits sense lluna. Advertint els vaixells del perill dels esculls esmolats que els aguaiten traïdors amagats.

les nits sense lluna. Jo tinc encès un far per dur-te estalvi on trobis empar, perquè no se t'empassi la mar i et respectin les ones.

0: Ràdio Arrels. Són les 7 de la tarda. Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
1: Ràdio Arrels, a Enveig, 93.1.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
3: A Alanyà, 95.

veritat. Més d'una vegada

0: Esquitxos de clàssica.
1: Vin de clàssica, Berenguer Ballester.
2: Avui 20 minuts amb música del segle XX i XXI. Dos russos i un americà. I per començar, dos fills, un dirigint i l'altre al piano, amb una obra del pare, Màxim i Dmitri Xostakovich, amb el concert per piano número 2 que Xostakovich va escriure pels 19 anys de Màxim, això era l'any 1957, i perquè el mateix Màxim l'estrenés quan es va graduar al Conservatori de Moscou.

El segon moviment del concert per piano número 2 de Xostakóvitx, amb Dmitri Xostakóvitx al piano i Màxim Xostakóvitx dirigint, i Musichi de Montreal. Joe Williams és probablement el compositor més escoltat els darrers 50 anys. Molta gent coneix la seva música, molts no saben que la va compondre ell. Músiques que fàcilment identifiquen films com Star Wars, Superman, E.T., Harry Potter, Indiana Jones, i això només per dir els films més populars. Escoltarem un moment de la banda sonora del film Memòria d'una geisa, del 2005, interpretada pel violinista Isaac Perlman i el violoncel·lista Yo-Yo Ma.

Un moment de la banda sonora Memòria d'una geissa, una banda sonora escrita per John Williams. L'hem escoltat amb Yo-Yo Ma i Isaac Perlman. I tornem al segle XX, començaments, per escoltar una obra de Rachmaninov, Vocalize. És una cançó veu i piano, sense paraules. La soprano o el tenor poden llastar la vocal per cantar-la. Escoltarem un arranjament per orquestra que va fer el mateix Rachmaninov.

0: Vocalitza l'Opus 34, número 14, de Rachmaninov, amb la Philadelphia Orquestra, dirigida per Eugene Ormandy. Avui Shostakovich, John Williams i Rachmaninov.
1: Bin de clàssica, Berenguer Ballester.

0: Esquitxos de clàssica.
1: Ràdio Arrels.
2: Cada dia i cada hora en català.
3: Companya, si me'n vaig un dia, una tarda, un vespre, no tinguis ulls per plorar l'absència.

N'era pas bonic el meu país? Bufades glaçades i estius estufants. Flaire de poma a casa dels avis. La sopa xarrupada, el fricot cremant. Menys i calla, sempre ens deia l'àvia. Has oït que això se menja sense fam? Quillats en un corn de la remorca, a la copa els abricots collits.

espartinàs amb una rusta, cambajú i pasta de fruits. Que ens deixava tots mostosos, fins que anàvem cap al riu. I arribava el diumenge, fer-se escapçar els cabells, després l'esquilada, a la dutxa, camisa blanca i short neck, el mocador al fons de la potxa i la tarda al cinema. Som usant a espiar les nines

Vespres d'estiu tan llargs, cadires al carrer i recs que resquillaven. Sobre el godró que es refredava, algú veí contaires.

és bonic, el meu país? Olor de tractor calent, de terra regirada. Temporals que amenaçaven

0: Acabeu d'escoltar una proposta musical de Catalunya Nord.
1: Ràdio Arrels. Música en llibertat.

0: ben alt el teu somriure.
1: Acabeu d'escoltar una proposta musical de Catalunya Nord.

es la derer cançó que s'han fet. He provat de la fer sense ideologia. Veieu, entén encara una mica. Si entén encara una mica, podeu escopinyar de sus. Cada dilluns, en el treball, ben segur per als que són pas al xumatxa. Cada dimarts, a fer esgai. Tot el dimecres, pels infants. I tot el dijous, pels afants. Divendres, primer dia del weekend. Dissabte, te pentines i ets content. Diumenge, la tristesa dels amants. El menja i el fa la part dels anys. I els dilluns, torna al treball. Ben segur per als que són pas al xumatxa. I el dimarts, torna desgai. Tot el dimecres, pels infants. I tot el dijous, pels afants. Divendres, primer dia del weekend. Dissabte, te pentines i ets content. Diumenge, la tristesa dels amants. El menja i el fa la part dels anys. Diumenge, diumenge, diumenge, diumenge, diumenge, diumenge, diumenge, diumenge, diumenge.

0: a la Vall de la Castellana, escolteu Radio Arrels
1: al 95.5.
2: Si l'altra nit jo cavalcava el ras, com qui torna i se'n va i esquiva el mas, per tot hi ha lloc sentit.

llegint novel·les rosa. En el teu destí d'esposa, en l'amor que mai se'n va, i vingué el teu príncep blau, et va endur al seu palau, una fantàstica caseta, ruta de pià. La grisó molt aviat va ofegar el conte de fades, l'esperança així acabades, la podreix la realitat. Decebuda vas anant fent trampejar l'avorriment, però el pitjor encara no havia arribat. Amb l'ajuda d'un precari trist treball, i del conyac, i del seu cervell primari,

dent. Les veïnes van sentir tirallongues de mentides que explicaven les ferides sense denunciar el butxí. Si tens un ull de vellut és només perquè has caigut. No s'ho creu ningú, però no hi ha res a dir. Vas anar a veure la mare per tenir algú amb qui parlar, i només veure't la cara va agafar-te de la mà. Per salvar el teu matrimoni et va dir: sigues pacient, val més viure amb un dimoni que un fracàs davant la gent. Reps quan torna del carrer, si els cigrons no són prou tendres, si la puta del divendres no li...

de bo no és lluny, l'intueixes però s'esmuny. De l'infern restant no es veu bé el paradís. Si marxessis no sabries on anar, i a més passarien gaires dies abans que et localitzés. La justícia no t'empara, altres dones hi han cregut, potser són lliures ara, però ficades al taüt. En el món hi ha moltes naus amb les veles desinflades, malmenudes i amarrades per un tràgic joc de daus. Sovint miren l'horitzó, imaginen la cançó que els farà oblidar algun dia

0: cridar algun dia el blues dels blaus.
1: Acabeu d'escoltar una proposta musical de Catalunya Nord.

0: senyeta, que ja n'aveu prou dormit.
1: Ara n'ha arribat l'hora.
0: L'hora en què veu de morir.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: A Campocí, 95.
2: Després d'aquest cafè arribarà el moment que tant ens ha espantat. És d'udir-se un adeu i retrobar els carrers on junts hem passejat.

de Sant Antoni, mig matí a mitjans de juny, dins del cor un tresor, la clau del laberint, cap a la llum, carrer del Carme, carrer Hospital, tot em fa mal i a robadors, amb Curu i Sant Pau, se m'endú corrent a

Demain, je reviens de loin.

the millions slain from bitter searching.